Si era a vida. Bé, d'aquella no serà perquè no podíem ser a música. I de vella m'incosta per quant més de nou. Et vam ser innovar. Ai, madre mia, que són moltes. No s'ho podia innovar, eh?